per las gelurs actuales pisera quist toc per pel Jalina Mathieu, col buc camoc speresch ferm, cel surviva quista chacha.

A ton stadiuns partis ort canzuns lumnezianas del cor viril Lumnezia. Gevijau de Vendelin Cajochen de Giuvalta el o gratulau del Toni Casalta de Lumbrain sen siu 60 anniversari.